0: Escoltes les cançons per somiar. Música nit.
1: Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Ben situat per conèixer les notícies del dia. Per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu, de Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.

Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Les biblioteques de tot Catalunya reclamen que revisin els estàndards de biblioteca pública.

0: Tot i que les biblioteques es gestionen des dels ajuntaments, hi ha uns estàndards que marquen com han de ser les biblioteques públiques catalanes. Uns estàndards que han quedat obsolets perquè es van aprovar el 2008, fa gairebé 20 anys. Per això els treballadors reclamen que es revisin i s'actualitzin per adaptar-se al context actual. És una de les principals demandes que fa el sector i que neix arran de les protestes que van iniciar les biblioteques de la demarcació de Barcelona, que van començar fa uns mesos. Per conèixer més a fons aquesta problemàtica, entrevistarem la directora de la Biblioteca de Lloret, Gisela Ruiz. Amb ella mateixa sabrem també en què consisteix un taller que s'organitza a la biblioteca demà dijous per ensenyar jocs de falda pels més petits, als infants de 0 a 18 mesos, és a dir, des que neixen fins que tenen un any i mig. Amb aquests temes obrim el Bon Dia, Bona Hora d'avui. Som a dimecres 2 de setembre, un dia en què també ens despertem amb els temes que ens avança ara mateix en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. Parlarem amb el sociolingüista Gentil Puig, perquè demà a la tarda oferirà una xerrada a Lloret de Mar sobre l'exili dels republicans espanyols al sud de França entre el 1939 i el 1950. La cita és demà a les 7 de la tarda de la sala polivalent de la biblioteca. També obrirem plana esportiva per dues qüestions. D'una banda, aquest cap de setmana es disputarà el torneig Selva Marítima de futbol. Es jugarà a Blanes i participen també el Lloret i el Tossa. Nosaltres sabrem com es presenta parlant amb el president del club de futbol Lloret, Carlos Clos. I d'altra banda, volem explicar que el Club Natació Lloret ha començat la nova temporada i fa una crida a les persones que vulguin formar part de l'entitat perquè s'hi apuntin. Ho explicarem parlant amb el director esportiu Joan Parra.
0: Doncs això és el que us volem explicar i avui em sembla que no tindreu gaires ganes d'escoltar el que ens explica l'Àlex Sant Climent, perquè la previsió meteorològica apunta a altra vegada una pujada forta de les temperatures. En tot cas, ell ens en donarà tots els detalls ara mateix i també repassarem l'actualitat general de la jornada d'aquest dimecres en una nova edició del Bon Dia, Bona Hora que fem possible Marc Vilamajor, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: 8 i 3 del matí i, com dic, toca saber tots els detalls de la previsió meteorològica, però em sembla que no tenim gaires ganes d'escoltar el que ens explica l'Àlex Sant Climent a la seva crònica, en què parla d'un increment fort de les temperatures altra vegada. Àlex, tu mateix, bon dia.
1: Bon dia. El temps es mantindrà molt tranquil aquest dimecres amb una situació meteorològica encara dominada per l'anticicló i també per aquesta arribada d'una massa d'aire càlid provinent del nord del continent africà que tant avui dimecres com especialment de cara a dijous, divendres i el cap de setmana farà que la temperatura pugi i ho farà clarament amb unes màximes que esperem que avui ja es moguin al voltant dels 29 a 31 graus amb xafogor intensa a la costa però que en les pròximes jornades, tant a Lloret com a la resta de la selva marítima, podrien arribar als 33 a 35 graus. Per tant, una calor força intensa, especialment perquè ens trobem a inicis del mes de setembre, però ho serà encara més tant a l'interior de les comarques de Girona com a Ponent, on es podrien assolir els 39 a 40 graus. Per tant, valors molt poc habituals per trobar-nos en aquest mes de setembre. I tot plegat amb pocs canvis, amb un dimecres amb moltes estones de sol, però amb una tarda amb alguns núvols alts, inofensius, sense cap precipitació, que només decoraran el cel. I les pròximes jornades, un temps molt similar, moltes estones de sol i sense cap canvi destacable a la vista.
0: Moltes gràcies, Àlex. Doncs amb aquest panorama per davant, ara mateix, aquest dimecres, ens despertem amb 22 graus al termòmetre i la humitat que se situa al 78%. I seguim avançant, també ho fa el rellotge, són ara les 8 i 5 del matí i quina és l'actualitat general més destacada, Josep?
2: Doncs aquestes són les notícies més destacades d'aquesta jornada. Diari de Girona, primera plana, l'èxit del vol Girona-Palma en garanteix el retorn al pròxim estiu. És el que destaca avui la portada del Diari de Girona, conjuntament amb una fotografia on podem llegir 350.000 euros pel nou parc de les Pedreres. La fotografia fa referència a aquest parc, precisament. També, en bateria de titulars, mobilitat, les víctimes mortals de l'AP7 pugen un 33% en 5 anys sense peatges. I en meteorologia, doncs això, l'estiu de 2026 bat rècords a Girona, 83 dies seguits per sobre dels 30 graus. A peu de plana, l'apartat d'esports, en futbol, el Girona no concreta la venda de Ounahi i espera Carles Pérez. I en bàsquet, el Bisbal enceta la pretemporada del seu tercer curs seguit a segona FEB. El Punt avui destaca el seu tema monogràfic Xarxa de mascles. La masclosfera agrupa tota mena de referents de la masculinitat tòxica construïda des del victimisme i la ràbia contra les dones. És el que apunta avui el Punt i passem al diari Ara, que obre dient que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. Amb fotografia il·lustrativa, els veïns de Ceuta denuncien la situació límit que es viu a la ciutat. Des de la península no us podeu imaginar. També a peu de plana llegim que l'escola concertada reclama que es recuperin les proves de final d'etapa a tots els centres. La despesa per turista supera per primer cop els 1.500 euros per estada i els Estats Units reactiven la guerra amb l'Iran amb el segon atac en 48 hores. Passem a la premsa escrita de caire generalista. El Mundo avui obre dient que els alcaldes sense por del PSOE donen la cara. Cal donar suport a Ceuta. A La Razón, el titular que emana de la seva portada és Pànic a la Moncloa a un plebiscit contra Sánchez. També es fa ressò aquest diari que Alemanya acusa Rússia de l'atemptat fracassat a Leipzig i que Espanya té la quarta inflació més alta de l'euro i la major de les potències. Diari El País. Alemanya acusa Rússia de l'atac amb drons bomba. I també llegim que el govern aprova un pla de xoc de 309 milions per a Ceuta. A La Vanguardia, també a la mateixa línia, Alemanya acusa Rússia obertament de l'atac amb drons a Leipzig. I a peu de plana llegim que el govern nega qualsevol retret a Felip VI per no haver visitat Ceuta. També llegim bateria de titulars amb la inflació a l'eurozona apunta al 3,3% i a una probable alça de tipus d'interès. I llum verda a l'Estatut dels Sanitaris amb els metges precisament en contra. A El Periódico de Catalunya, la Zarzuela guarda silenci mentre el govern i el Partit Popular xoquen per al rei. I també en fotografia il·lustrativa, Indra i Gutmar s'alien per fabricar a Catalunya components crítics de defensa. A més, la fotografia fa referència a les ONGs que volquen tots els seus esforços al Nepal. Això pel que fa al Periódico de Catalunya. Finalment, el diari ABC, la crisi de Ceuta porta al límit la relació del govern amb la Zarzuela, amb fotografia il·lustrativa. I, a peu de plana, Fiscalia veu en les joies de Zapatero un pagament en espècie internacional. Aquestes són les notícies, els titulars de la premsa escrita en el dia d'avui.
0: Doncs això diu la premsa escrita, com comenta en Josep, i ens fixem en els portals digitals de referència nostres, d'una banda l'Agència Catalana de Notícies i d'altra banda el 3cat Info, tots dos en la mateixa línia. Aquest ha estat l'estiu més càlid mai registrat a Catalunya. És el que llegim al 3cat, mentre que l'ACN destaca que Catalunya ha superat 20 dies els 40 graus entre juny i agost, el màxim històric, i Barcelona ha registrat 59 nits tòrrides. L'estiu deixa el segon dia amb temperatures més altes des que hi ha registres i la mínima diària més elevada. També destacat a l'ACN que Salvador Illa inicia avui un viatge a Ucraïna per refermar el suport de Catalunya davant la invasió russa. The Weeknd desplega a Barcelona una distopia audiovisual de gran format en el marc de la gira After Hours Till Dawn. El govern avisa els sindicats educatius que demanar qüestions no possibles dificulta la negociació. L'executiu referma el suport a Niubó i diu que s'obre una nova etapa de gestió interna amb el relleu de la número 2. Veurem què és el que passa ara que els docents han tornat a les aules, quines decisions es van prenent en els propers dies entorn a aquesta convocatòria de vaga del primer dia d'escola, el dia 8, i també de totes les reclamacions que s'han anat fent, a veure com està la cosa amb les noves mesures que ha anunciat la consellera. Encara a l'Agència Catalana de Notícies, detinguts dos menors per l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys a Manresa. I en plana cultural, que no ens falti mai la cultura, Cronos, el thriller sobre els atemptats del 17A, arriba als cinemes i Ramon Mas combina misteri i ciència-ficció en una novel·la intimista sobre un pare que no ha fet de pare. Pel que fa al 3cat Info, a banda de parlar de temperatures, o també vinculat amb les temperatures, però deixant de banda els rècords, l'ONU assumeix que se superarà l'un grau i mig d'escalfament global i marca un nou objectiu climàtic. També llegim que Alemanya acusa Rússia de l'atac amb un dron explosiu a l'aeroport de Leipzig a l'agost i espiral d'atacs creuats entre els Estats Units i Teheran amb almenys 5 morts en un casament a l'Iran. Més coses, arrenca l'última selectivitat de setembre abans del canvi de calendari previst per l'any vinent, i és que aquest proper curs la selectivitat en lloc de fer-se al setembre s'avançarà al juliol per les persones que l'hagin de repetir o que no s'hagin pogut presentar pel motiu que sigui a la convocatòria de juny. Els metges amenacen amb una nova ofensiva de vagues per l'aprovació de l'Estatut Marc de Sanitat i la Moncloa nega cap polèmica amb la Casa Reial i diu que la visita de Felip VI a Ceuta es farà. Finalment, acabem amb el repàs de les notícies esportives del 3cat i el més destacat és la pluja de milions en un últim dia frenètic de mercat. Es poden consultar aquí els moviments més destacats de l'últim dia en què s'han pogut fer fitxatges, que ha tingut un traspàs històric a la Premier, diu el 3cat, on també hi llegim en futbol que Carles Pérez està camí de Girona. Unagi queda penjat i el Sabadell a mitges. Per tant, a tots els equips de futbol que van posant-se al dia aquestes setmanes, i ara mateix nosaltres que ens situem a les 8:13.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
5: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
6: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
7: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.
8: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
9: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

0: Bon dia, bona hora.
1: Un minut passarà d'un quart de nou del matí, avui dimecres 2 de setembre. Som al Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret de Mar. Hem fet una breu pausa i saludem a tothom que s'incorpora ara al programa. I avui comencem explicant que les biblioteques de tot Catalunya reclamen que revisin els estàndards de biblioteca pública que daten del 2008 i han quedat obsolets. La demanda neix arran de les mobilitzacions que s'han impulsat des de fa uns mesos a la demarcació de Barcelona i que s'han estès arreu del territori.
2: Aquests estàndards marquen les característiques mínimes que han de complir les biblioteques públiques catalanes, com ara l'horari o el nombre de plantilla o de catàlegs segons el municipi, per reclamar que es revisin i, de fet, aglutinar totes les reivindicacions que hi ha arreu del territori. S'ha creat la plataforma Biblioteques en Lluita, que també reclama la creació d'un conveni col·lectiu que unifiqui el sector.
1: Ara aprofundirem sobre aquest tema amb la directora de la Biblioteca de Lloret, però amb ella també volem parlar d'una activitat per aquesta setmana.
2: Es tracta d'un taller per fer un tastet de jocs de falda. S'adreça a infants de 0 a 18 mesos que poden acudir-hi amb un o dos acompanyants per jugar amb els dits i les mans i aprendre cantarelles, moixaines i petits jocs per reforçar els vincles afectius i acompanyar-los des dels primers mesos de vida. El taller es farà demà dijous a les 11 del matí a la biblioteca i les inscripcions es poden fer al mateix equipament.
1: Ampliem la informació amb la directora de la Biblioteca de Lloret. Aquí tenim el telèfon. Gisela Ruiz, bon dia.
3: Bon dia.
1: Explica'ns una mica, si ens pots situar, què és el que està passant, perquè veiem molt de rebombori a les biblioteques. Va néixer tota una lluita a la província barcelonina, però això ha sortit de la demarcació i s'ha estès per tot Catalunya. Què és el que està passant? Què és el que reivindica?
3: Doncs hi ha diferents reivindicacions. Per una banda, hi ha reivindicacions de tipus laboral, per millores, doncs, millores salarials, millores també de conciliació. A les biblioteques els horaris són poc conciliadors per la vida familiar i aleshores doncs, hi ha reivindicacions d'aquest tipus, no? També hi ha, doncs, fora de la província de Barcelona, moltes direccions que assumeixen molta feina, perquè cada vegada hi ha, doncs, més burocràcia dintre de l'administració i també de les biblioteques públiques, i que assumeixen molta feina i que a vegades els seus sous no van d'acord amb aquestes responsabilitats que estan assumint. I tot això ha anat generant al cap dels anys un malestar que ara surt, no? També jo crec que, mirant una mica en retrospectiva, una altra cosa que ha passat i que ens porta fins aquí és que cada vegada hi ha menys persones que estudien aquesta carrera per treballar a les biblioteques. Les biblioteques públiques tenen la llei de biblioteques que estableixen, doncs, que necessites una titulació per treballar com a bibliotecari. Dintre biblioteques tenim molts perfils de persones, però com a bibliotecari. I clar, cada vegada hi ha menys titulats, llavors també això porta una falta de personal, no? Falta de personal, doncs més feines administratives i condicions, doncs, econòmiques i de conciliació no gaire bones. Aleshores fa que tot això vagi creant com un caldo, no? I que ara, doncs, a partir de les reivindicacions dels companys del Consorci de Biblioteques de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, doncs, s'ha anat estenent i s'ha anat fent visible una realitat que no es veia, perquè cada biblioteca depèn del seu ajuntament i cada biblioteca, doncs, no és allò el gruix de mestres, no? Que hi ha molts mestres arreu del territori, hi ha bibliotecaris, hi ha molta gent treballant a biblioteques, però passa més desapercebut. I bueno, doncs mira, això ens ha portat fins aquí, i ara hi ha aquestes reivindicacions, no? Això per una banda. I per una altra banda també hi ha que per a la planificació dels serveis bibliotecaris i de les biblioteques públiques, doncs tenim una llei de biblioteques i uns estàndards i un mapa de lectura pública que ens diuen quina dotació de recursos han de tenir aquestes biblioteques en funció de la població on estan, no? I aquests estàndards que són, per exemple, quant personal hi ha de treballar, en quin horari ha d'obrir aquella biblioteca, quin nombre de llibres o de volum de fons, no? Llibres, CDs, pel·lícules, etc., ha de tenir aquella biblioteca, quants ordinadors d'accés públic han de tenir, etc., etc. Això que ho marquen els estàndards, doncs aquests estàndards es van publicar el 2018 amb estudis de molt anteriors, estudis internacionals molt anteriors, i aleshores, clar, el com era la societat el 2018, després es va fer com una actualització del mapa el 2015 a com és el 2026, doncs no té res a veure el que feia les biblioteques, si penseu una mica que feia les biblioteques el 2018, doncs no té res a veure amb el que fan les biblioteques el 2026, no? I tot això ens va conduint doncs, cap a aquesta situació de ens falta personal, ens falta recursos, etc, etc, i tot plegat fa doncs, que el col·lectiu de biblioteques hagi dit prou, no?
1: El 2018 o el 2008?
3: El 2008, perdó. 2008. Si he dit 2018...
1: Sí, és que has dit, es va actualitzar el 2015, dic... Clar, és que realment...
3: Sí, sí.
1: Fa gairebé 20 anys, ha canviat molt tot.
3: Molt. I abans les biblioteques, si pensem, doncs eren biblioteques molt més d'estudi, no? Jo me n'anava a la biblioteca i què feia? Doncs seguia allà a la biblioteca, hi havia, no dic que el 2008 no hi haguessin activitats, però no el volum d'activitat que hi ha avui en dia, no? El moviment que hi ha a les biblioteques públiques, que ara parlo en un genèric, no em centro en una població en concret, però en general, no? Que sí, clubs de lectura, laboratoris de lectura, tallers, activitats de ciència, de tecnologia, hi ha, passen moltes coses per la biblioteca, i perquè tot això passi, no? Necessiten o persones o recursos econòmics, no? I això no té res a veure amb com eren les biblioteques quan doncs, la gent venia només a estudiar, per exemple, que també és una funció molt necessària, que hi ha molta gent que a casa seva no té un espai per fer-ho en condicions i sort que tenim les biblioteques públiques que ho poden oferir. Però quan tu dimensiones i dius, bueno, doncs aquesta població que li toca una biblioteca de 2.000 i pico metres doncs, i que ha d'estar oberta 40 o 45 hores, doncs, més o menys, doncs mira, amb 11 persones ja fem, no? 11 persones ja fem si el que fem és l'atenció aquesta de taulell, de públic, però si volem doncs, fer polítiques públiques en foment de la lectura, activitats, formació continuada, etc, etc, doncs calen més mans. I aquí és on estem. Caldria una actualització d'aquests estàndards mirant què és el que realment es fa avui en dia a les biblioteques i quines necessitats té la població de foment de la cultura, no? Que al final, doncs això, o sigui, la biblioteca pública és el lloc, no?, on accedim a la lectura i a la cultura de manera gratuïta, que està obert tots els dies, no? Bueno, pràcticament, ara que ningú s'agafi allò...
1: No, però sí, s'entén perfectament. I llarga vida a les biblioteques.
3: Exacte.
1: Esperem que amb totes aquestes mobilitzacions doncs aconsegueixin millores, com a mínim actualitzar aquests estàndards que han quedat ja molt obsolets. En tot cas, dic que, com dèiem, cada biblioteca es regeix pel seu propi ajuntament, per tant, cada municipi té les seves pròpies condicions, hi han diferents vagues...
3: Sí, digues. No, cada biblioteca depèn del seu municipi, és veritat que hi ha com un paraigua general en quant a com han de ser els serveis bibliotecaris, no? A partir de la llei de biblioteques i pertany a uns serveis centrals de la Generalitat que diuen les biblioteques han de ser així, han de tenir aquests mínims, no? I això també està molt bé, perquè vol dir que com a país ens hem dotat d'una eina que garanteix que a tots els municipis de més de 5.000 habitants hi haurà una biblioteca digna, no? amb uns recursos mínims, que són els que s'haurien d'actualitzar, però amb uns recursos mínims dignes, i no depèn tant en aquest sentit de la política local, no? Però a la vegada sí que els treballadors de cada biblioteca són del seu ajuntament i per tant les reivindicacions més de tipus laboral són molt difícils de poder col·lectivitzar fora de grans zones, no? Com és tot el personal de la Diputació de Barcelona o el Consorci de Biblioteques de Barcelona. Això sí que és més complicat.
1: Està clar, queda clar. En tot cas, veurem com evoluciona tota aquesta temàtica que, doncs, d'esquillentes Esquitxa, a la Biblioteca de Lloret de Mar, tot i que amb una afectació menys forta, diguéssim, que tots els problemes que estan tenint a la demarcació de Barcelona. En tot cas, Gisela, veurem, qualsevol novetat, doncs l'explicarem aquí a la ràdio. I aprofitant que parlem amb tu, volíem comentar una altra cosa molt més agradable de comentar, i és que aquest dijous, 3 de setembre, es fa una activitat destinada als més petitons, de 0 a 18 mesos.
3: Sí, serà un petit tastet. Hem fet dos tallers, un taller de jocs de falda i jocs de mans i un altre de moixaines i jocs de dits. Un serà aquest dijous dia 3 i l'altre el dijous dia 17. I la idea és tenir un espai on les famílies que tenen aquests nens tan petits puguin aprendre petits jocs a falda. No sé, si pensem tots, alguna vegada hem jugat a la Riarri Tatanet amb algun petit que hem tingut a casa, o nosaltres hem sigut el petit que anava a Sant Benet, no? o jocs de mans o jocs de dits, que el que fan és, tot això forma part del que anomenem l'etnopoètica, que són totes aquestes, per dir-ho així, per dir-ho molt senzill, les primeres literatures que posem a l'abast de l'infant, no? A partir de la paraula, de la cançó, del ritme, del joc amb les mans i els dits, etc., i que són la porta d'accés futura o l'inici del camí lector d'aquest infant. I, per tant, perquè les famílies de 0-3, de 0-18 mesos puguin, sí, puguin recuperar tot aquest patrimoni, diguéssim, cultural, farem aquests petits tastets i res, que encara queden algunes places lliures i volem que tothom ho pugui aprofitar i venir i compartir, no? Nosaltres n'explicarem alguns, però segur que en el decurs del taller surt, jo a casa meva fèiem aquest altre joc amb les mans, o aquesta cançó la cantàvem diferent i la fèiem d'aquesta altra manera. Doncs una mica és això.
1: Per tant, una mica seguint el fil del que dèiem abans, la biblioteca un cop més un lloc un punt de trobada, no?, de socialització, i més enllà del que és la literatura pura i dura, doncs aquest compartir entre tots i passar una bona estona, no?, fer xarxa.
3: Sí, fer xarxa, fer vincle, no?, i fer-ho amb la lectura, les cançons, la música, que no sé, és que... Quina cosa més meravellosa, no? Que podem gaudir a la biblioteca.
1: I que no es perdi mai. Gisela Ruiz, directora de la Biblioteca de Lloret, moltíssimes gràcies per atendre'ns un cop més aquí a la ràdio. Segur que tornarem a parlar ben aviat, però per ara que vagi tot molt bé.
3: A vosaltres, gràcies.
0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Doncs queda dita aquesta cita, i una altra cita per demà dijous tracta entorn a l'exili dels republicans espanyols al sud de França entre el 1939 i el 1950. És el tema que centrarà la xerrada que oferirà demà a la tarda a Lloret el sociolingüista Gentil Puig i Moreno.
2: La xerrada es farà demà a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca i l'entrada és oberta a tothom. Saludem el sociolingüista Gentil Puig. Bon dia.
4: Bon dia.
2: Els republicans espanyols van fugir d'aquí buscant un lloc millor, però van topar amb una realitat molt dura, no? Com va anar la cosa, a grans trets?
4: A grans trets, mira, passàvem 500.000 pel Pertús i altres colls dels Pirineus, els homes anaven a parar, i els soldats anaven a parar als camps de concentració de la costa, i del sud de França n'hi havia 15 en total, el més gran era el d'Argelès i el Barcarès, el segon. Això pels homes eren uns 350.000, i 150.000 eren dones i infants que ens enviaven amb trens de bestiar cap al nord de França. És a dir, a mi em va tocar Épinal, dans les Vosges, és a dir, al nord de Dijon, però molts altres van quedar escampats per tot arreu. Mm-hmm. Això és a grans fets el destí en el qual ens van enviar, no? I això va durar un any o més, entre el 39, el febrer del 39 i juny del 40, que comença la Segona Guerra Mundial.
2: I hi ha així...
4: la declaració de guerra.
2: Clar.
4: Dels anglesos i francesos als alemanys.
2: Hi ha xifres de quantes persones van participar al que es coneix com la retirada, en què van creuar els Pirineus?
4: 500.000 és la xifra globalment que tothom, historiadors i especialistes, s'acorden a donar. 500.000. Però molts altres van anar a... Alguns nens van anar a parar a la Unió Soviètica, d'altres van exiliar a Sud-amèrica, sobretot a Mèxic, que acollia també un grapat d'exiliats. No et sabria dir les quantitats que van anar ni a Moscou, ni a Rússia, ni a Unió Soviètica, ni a Mèxic, ni a Sud-amèrica. No et sabria dir si eren 100.000 o 200.000, més, no?
2: De tot això és el que parlarà vostè a la xerrada d'aquest dijous.
4: En part, això és l'inici de tot plegat. Després hi ha totes les peripècies que continuen amb la guerra, que durarà 4 anys, la liberació, l'alliberament a França, no? I després tot el que va seguir de la liberació fins als anys 60. Això és la meva xerrada, és la part del capítol 1 d'un llibre que jo he escrit que es diu El passat ens empaita, de Pagès Editors.
2: Encara existeixen, encara n'hi han de vius, d'exiliats?
4: Jo mateix. Jo mateix tenia 5 anys quan vaig passar la frontera, el 39, i ara en tinc 92. Però n'hi ha alguns, però no et sabria dir quants ens hem salvat de tot plegat. No sé, un grapat.
2: Vostè és un testimoni viu, doncs.
4: Sí, és el valor afegit, diuen, quan jo em presenten per fer aquestes xerrades, diuen que el valor afegit és que jo ho vaig viure d'infant i d'adolescent, tot plegat.
2: En primera persona.
4: A Tolosa de Llenguadoc, essencialment.
2: Quin record té vostè d'aquella època, d'aquella situació?
4: Bé, jo vaig tenir la sort d'estar en unes condicions de... diguem-ne, durant la guerra i tot aquell període, vaig tenir la sort que el meu pare va quedar com a hortelà o jardiner o pagès d'una propietat que era als afores de Tolosa, en el qual vam poder treballar la terra i tenir productes i viure del producte de la terra i de ser acollits per un burgès que ens va acollir donant feina al meu pare i allotjament a nosaltres quan érem infants. Vam créixer en un ambient, en fons, bastant privilegiat, no em puc queixar. No era el cas de tothom, la majoria dels refugiats les van passar magres, sobretot els que vivien a les ciutats, com Tolosa, doncs, tant per allotjar-se com per viure, els va ser difícil també. Mm-hmm. Però jo no em puc queixar d'això.
2: I ara, amb aquestes xerrades, en certa manera... fa que passi el testimoni que vostè té a les noves generacions.
4: Tracto de fer-ho i, efectivament, és treballar sobre la memòria històrica, que és tan important a tots els pobles, perquè tots han de recuperar la memòria històrica del seu propi passat i, efectivament, el relleu l'han de prendre els joves, les generacions que han seguit, no? Nosaltres no hi serem aviat, hem escrit coses, però s'ha de difondre tot allò per tal que no torni a passar, no?
2: Mm-hmm. Per acabar, vostè, que és testimoni viu d'aquella època, quan veu els conflictes que hi ha avui en dia, com per exemple el de Rússia i Ucraïna, què en pensa?
4: Estic molt preocupat, diguem-ne, perquè més enllà de l'atac de Putin a Ucraïna, hi ha un atac de Putin a la democràcia, és a dir, que és un fenomen mundial. Ells ataquen la democràcia i Europa a través d'Ucraïna, perquè Ucraïna ha fet opcions europees i democràtiques, i això no agrada gens a Putin, i per això vol destruir aquesta idea, vol atacar-se a la OTAN, no sap com fer-ho. Ell diu que està envoltat de la OTAN i que la OTAN l'ataca, quan de fet és el contrari. Això, per una banda, estem atacats doncs, per l'est, però també en Trump, està fent el mateix quan ataca tots els països europeus i ataca Europa i també la democràcia europea, en la qual ell no creu. És a dir, que estem atacats de tot costats, i això és Europa i la democràcia europea que està atacada de mala manera per aquests dos extrems terribles, no? I per això sóc solidari de la lluita dels ucraïnesos, que ens estan defensant encara d'una forma heroica. I fins i tot ja he volgut fer una cosa que encara no he fet, que és comparar la resistència dels 3 anys del feixisme dels republicans espanyols, del 36, del 39, amb la guerra que ells porten de fa 4 anys. Que és diferent, no hi ha dubte, hi ha moltes coses diferents, però també n'hi ha de semblant.
2: Arriba alguna conclusió?
4: La conclusió és que hem de salvar la democràcia per sobre de tot.
2: Amb això, evidentment, coincidim. Gentil Puig.
4: Molt bé, me n'alegro.
2: Agraïm aquesta trucada telefònica, aquesta entrevista. El tindrem aquí, a la sala polivalent de la Biblioteca Lloret de Mar. Li agraïm, doncs, aquesta comunicació i molt bon dia.
4: Jo també. Us agraeixo també el treball que feu. Endavant, adéu.
0: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
1: Doncs aquesta interessant xerrada que oferirà Gentil Puig, un dels exiliats després de la Guerra Civil Espanyola. I ara que el rellotge ens marca que són les 8:37, amb aquesta sintonia tenim l'Àlex Sant Climent preparat per donar-nos tots els detalls de la previsió meteorològica pels propers dies, que sembla que tindrem una altra vegada temperatures molt elevades després d'aquesta petita treva i tornarem a passar molta calor. A veure què ens expliques. Àlex, bon dia.
5: Bon dia. El temps es mantindrà molt tranquil aquest dimecres amb una situació meteorològica encara dominada per l'anticicló i també per aquesta arribada d'una massa d'aire càlid provinent del nord del continent africà, que tant avui dimecres com especialment de cara a dijous, divendres i el cap de setmana farà que la temperatura pugi, i ho farà clarament, amb unes màximes que esperem que avui ja es moguin al voltant dels 29 a 31 graus, amb xafogor intensa a la costa, però que en les pròximes jornades, tant a Lloret com a la resta de la selva marítima, podrien arribar als 33 a 35 graus, per tant, una calor força intensa, especialment perquè ens trobem a inicis del mes de setembre, però ho serà encara més tant a l'interior de les comarques de Girona com a Ponent, on es podrien assolir els 39 a 40 graus, per tant, valors molt poc habituals per trobar-nos en aquest mes de setembre. I tot plegat amb pocs canvis, amb un dimecres amb moltes estones de sol, però amb una tarda amb alguns núvols alts, inofensius, sense cap precipitació, que només decoraran el cel. I les pròximes jornades, un temps molt similar, moltes estones de sol i sense cap canvi destacable a la vista.
1: Doncs moltes gràcies, Àlex. Prenem nota de tot plegat i seguirem lluitant, combatent aquesta calor intensa que estem vivint aquests dies. I ara mateix, quan anem camí a 8:45 del matí, la temperatura se situa als 23 graus aquí a Lloret i la humitat està situada al 74%.
0: Bon dia, bona hora.
1: I més coses, no ens aturem al Bon Dia, Bona Hora. Obrim ara Plana Esportiva perquè Lloret, Blanes i Tossa s'enfronten un cop més aquest cap de setmana en el mític triangular Selva Marítima de Futbol, que celebrarà ja ni més ni menys que la 22a edició.
2: En aquesta ocasió, el triangular es disputarà a la Ciutat Esportiva de Blanes aquest dissabte a la tarda. El primer partit enfrontarà Lloret amb el Tossa a les 5 de la tarda. A les 6, el Blanes es veurà les cares amb el perdedor del primer enfrontament. Finalment, el Blanes jugarà contra el guanyador del primer partit a les 7 de la tarda. Saludem per parlar-ne el president del club de futbol Lloret, Carlos Clos. Bon dia.
6: Bon dia.
2: Com es presenta el torneig Selva Marítima d'aquest any?
6: Bueno, doncs amb il·lusió. Vol dir que quan arriba el torneig Selva Marítima, que ja és la 22a edició aquest cop, vol dir que ja estem a punt de començar la temporada i sempre és un test important per nosaltres, perquè ens enfrontem amb dos rivals un directe, que el tenim a la mateixa categoria que nosaltres, que és el Tossa, que està a la mateixa categoria, i a més és un rival directe perquè té un gran equip, i per altre costat el Blanes, que és un equip que s'ha reforçat molt bé, jugadors que coneixem molt bé i un equip fet per intentar pujar. Per tant, és un test de nivell i un test important per saber allà on estem i allò que podem aspirar al llarg de la temporada. No, amb il·lusió, Josep, amb il·lusió. Mm-hmm.
2: Tot i ser un torneig de pretemporada, evidentment l'objectiu del Lloret serà guanyar, no?
6: Sí, evidentment, són partits de pretemporada que tenen la transcendència que tenen, però al final estàs jugant contra els teus veïns futbolístics, com és el Tossa i com és el Blanes. Els nanos també hi ha moltes relacions personals entre mig, perquè hi ha molts de jugadors que han jugat en tots els tres clubs. Nosaltres en aquell moment tenim jugadors que han jugat en el Blanes, però en el Blanes també n'hi ha molts que havien jugat anteriorment al Lloret. Per tant, per als nanos també és un moment especial, perquè es retroben amb antics companys, i al final és un torneig que té molta solera. Aquest any es fa a Blanes perquè és rotatiu. L'any passat, que el vam guanyar, per cert, l'any passat jugava a Tossa, i aquest any a Blanes, l'any que ve ens tocarà a nosaltres. Sempre és un bon moment de trobar-nos amb gent, amb els nostres veïns futbolístics.
2: Cal destacar alguna cosa precisament sobre el camp de Blanes?
6: No, bueno, sempre està bé anar a Blanes. La veritat és que sempre ens han tractat molt bé, quan anem a Tossa també ens tracten molt bé, sempre som benvinguts, i nosaltres quan ens toca organitzar-ho nosaltres també intentem estar a l'alçada. Crec que són moments macos, perquè el futbol al final ha de servir per fer aquestes coses, més enllà de la rivalitat que existeix i que hi és, i d'intentar superar-los, perquè aquest és el nostre objectiu sempre, estar per sobre del Tossa, del Blanes, perquè nosaltres volem ser, com a club, referent no només a la nostra població, sinó volem ser referent a la comarca, i per tant, per nosaltres és important futbolísticament superar-los, però sempre són moments de retrobament, de trobar gent amb el que has compartit camí, i esperem guanyar-lo, això és evident. Mm-hmm.
2: President, com està anant la pretemporada per al Lloret?
6: Bueno, la veritat és que estem molt contents, hem fet un equip renovat, ja l'any passat va ser una renovació molt gran perquè van venir molts i molts jugadors nous, també va haver-hi un canvi del cos tècnic, i per tant l'any passat sí que va ser un canvi molt gran, i aquest any hem fet retocs importants. Creiem que estem fent una plantilla per competir. Nosaltres creiem que el Lloret es mereix, per prestigi, per la zona que és, per la quantitat de gent que hi viu, per l'afició que hi ha al futbol, creiem que es mereix un equip el més amunt possible, i nosaltres estem en aquesta línia de treballar per oferir al poble de Lloret un equip en una categoria el més alta possible, també com a prestigi per destinació turística, que som de turisme esportiu. Creiem que això també és important. Aquest any, amb el nou camp, no tenim excuses de que el camp ja no és una excusa, com sí va ser l'any passat, perquè l'any passat vam competir amb unes condicions que no eren adequades per un club com un club de futbol, qualsevol, i per tant, contents. Estem jugant amb rivals de molta entitat. Fa dues setmanes vam jugar amb l'Escala, que és un equip de tercera, la setmana passada amb la Grama, que també és un equip de tercera federació, per tant, contents i esperançats de fer una gran temporada, no només amb el primer equip, sinó amb tots els clubs, amb tots els equips de la nostra base, que al final és el que més ens preocupa i el que més ens ocupa.
2: Uh-huh. I per acabar, fa uns dies també vam parlar amb l'entrenador, Amós Gasca, també li fem la mateixa pregunta, quin és l'objectiu de fons real per a aquesta nova temporada? Quin seria l'objectiu del president? Mantenir, arribar als llocs més alts per pujar de categoria?
6: Bueno, nosaltres hem fet un esforç molt gran per donar a l'entrenador tot allò que ens ha demanat, tot allò que considerava que era que es tenia que modificar, que teníem que potenciar, i per tant creiem que tenim un equip per competir. per competir. Pujar són paraules molt grans perquè al final estem parlant d'una lliga molt, molt, molt, molt competitiva. Estem parlant que ens trobarem amb rivals com el Figueres, com el Palamós, com el propi Tossa, com el Granollers, com el Caldes de Montbui, com el Premià, equips de moltíssima, moltíssima entitat, i per tant és una temporada que esperem que sigui molt igualada, esperem fer-nos molt forts a casa, esperem que quan arribin les èpoques decisives estar a la part alta de la classificació, i esperem tenir

0: En esportiva tenim una altra qüestió per comentar, perquè el Club Natació Lloret fa una crida a les persones que vulguin formar part de l'entitat aquesta temporada.
1: Amb l'arribada del mes de setembre, els nedadors han començat els entrenaments i aquests primers dies les inscripcions estan obertes per si algú està interessat en sumar-s'hi.
0: Saludem el director esportiu del Club Natació Lloret, Joan Parra, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com es presenta aquesta nova temporada que acabeu d'encetar?
2: Doncs, bueno, una altra nova temporada on esperem que puguem gaudir tant com vam fer-ho la passada. I que, bueno, ja portem uns quants anys on seguim sumant i seguim creixent com a club. I ara ja, pues, una mica en certs aspectes, pues, considerant-nos amb una línia molt, molt positiva per al club.
0: I Joan, les persones, perquè ara feu una crida per si algú vol unir-se al Club Natació Lloret, si algú vol venir, ha de tenir a cert nivell, pot començar de zero, a partir de quines edats agafeu a persones, fins a quina edat, sí. Explica'ns una mica.
2: Vale, nosaltres el que fem a la captació, és a dir, vam aprel dels anys, crec que una de les parts més importants era aconseguir tenir un bon vincle amb la piscina municipal per una mica, pues, per totes les ajudes que puguem tenir i que nosaltres també podem oferir, no? És a dir, que es podem retroalimentar de les nostres feines. Llavors, a nivell de captació, nosaltres les proves són obertes a tothom, tenim diferents propostes, també hi ha algun grup que no és de competició. I sí que tenim uns mínims perquè no podem donar alguns serveis que de vegades això ens passa una miqueta amb les captacions escolars que no podem, és a dir, no podem perquè no en tenim de cursets del que és d'iniciació, però sí que la gent quan ve a fer una prova, si té algun dubte, alguna cosa, nosaltres el que sí que som, intentem ser molt, molt clars i sincers, perquè bàsicament un nano que no pugui estar mínimament preparat, si el fiquem a la nostra base pot passar-ho malament, i aquesta no és la idea. La idea és preferir, pues, derivar-lo als cursets de la piscina municipal, que també fan una molt bona feina, i llavors allà, pues, més, pues, que el següent trimestre o després de dos trimestres o la temporada següent poden venir a fer aquestes proves. I després també tenim diferents propostes, pues, per gent més gran, i ja dic, nosaltres sempre intentem que la gent pugui gaudir d'aquest esport, a més un esport que en una ciutat com la nostra, com és Lloret, que està de cara al mar, doncs tothom tingui uns coneixements bàsics importants de lo que és el nedar en una piscina, també per fer-ho al mar, no? Que per desgràcia aquest estiu, doncs, a moltes ciutats o pobles hi han hagut desgràcies per temes de falta d'aquest coneixement, no, aquàtic.
0: I Joan, a nivell competitiu, que abans en parlaves, per aquesta temporada teniu alguna fita destacada o anirem veient de mica en mica?
2: Fites destacades sempre són, els objectius són els de campionats de Catalunya i campionats d'Espanya, ¿vale? Confiem en la mateixa línia de poder portar pues, a diferents esportistes. Sí que és cert que, per exemple, amb el que és el nivell a l'equip júnior absolut, doncs com una normalitat, diguem-ne, que en un club de formació que ens podem trobar, doncs aquesta temporada, diguem-ne, que tenim una mica de canvi generacional. Serà un equip bastant jove, més nodrit d'esportistes de l'infantil, però que tenen molt, molt bon nivell. Hi ha les nenes del 2014, els nanos del 2012, que tenen un nivell molt bo. I després, pues, amb el júnior que continuen en el club, pues, seguir endavant. Sí que han tingut la baixa important del Joel Arredondo, que fins ara era el nostre primer espasa a nivell competitiu, però bueno, també ens omple molt d'orgull que ha sigut per un tema de començar la universitat. Era molt difícil poder compaginar amb els horaris que nosaltres podem oferir amb la seva activitat, i li vam ajudar a buscar un club de baix nivell i a més a prop de la universitat, escollit Terrassa, on li desitgem uns molts bons èxits. I després, com a part nosaltres molt important, és el cap de setmana, que li diem nosaltres el macro cap de setmana de competició, que mirem de fer coincidir el nostre trofeu amb la final del Campionat de Catalunya per delegacions, que una altra vegada la Federació Catalana, per temes

0: més d'organització i de facilitats que hi ha i de la molt bona instal·lació que tenim, pues ens han demanat poder-la organitzar. Ara estem en tractes amb l'Ajuntament per intentar quadrar data, que és una mica de la dificultat que hi ha sempre per temes de compaginar amb turisme esportiu i amb usuaris, però que intentarem que pugui ser segurament, per data serà el maig, i mirarem de fer això, que pugueu tornar a organitzar aquest campionat de Catalunya i conjuntament al mateix cap de setmana que el nostre trofeu, que a nivell organitzatiu és el trofeu amb més participació de tota Catalunya.
1: Doncs evidentment, quan arribi el moment en parlarem. Per ara volíem deixar dit que comença la nova temporada. Si algú està interessat en formar part del Club Natació Lloret, com dèiem, a través del web de l'entitat, que hi contacti. I Joan Parra, molts èxits, anirem parlant. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: A tu, adéu.
2: Bon dia, bona hora.
1: Abans d'acomiadar-nos, volem recordar-vos una activitat que us avançàvem ahir al Bon Dia, Bona Hora, i que és una estrena de luxe en les activitats, en les propostes culturals que es duen a terme a Lloret de Mar. Es tracta de la proposta L'Anfitrió segons Ismael Smith, un monòleg que ha creat Amargura Cultura i que interpreta l'actor lloretenc Albert Montaner. Es pot gaudir tots els divendres d'aquest mes de setembre a les 8 del vespre al Cementiri Modernista. El protagonista, evidentment, és Ismael Smith. L'autor d'aquest monòleg és David Barba, d'Amargura Cultura, i explica qui era Ismael Smith i per què se li ha organitzat aquest monòleg.
3: Part d'escultor, dibuixant, il·lustrador, cartellista, ceramista, exlibrista, joier, bueno, un personatge molt, molt, molt polifacètic. També va ser un personatge una miqueta maltractat per la història, possiblement per la seva condició. És ara mateix un referent queer, però evidentment en aquell moment no va gaudir precisament de l'acceptació del públic en general i va acabar morint en un sanatori a Nova York. Però que almenys tenim el plaer de poder gaudir d'una obra d'ell, l'única obra pública que es conserva al món, que és l'Hipogeu Camino en ell, la núvia.
1: Aquest hipogeu que es pot visitar al cementiri de Lloret. En aquesta proposta, Ismael Smith, l'artista representat en l'emblemàtica figura que presideix l'hipogeu Camps i Nonell del cementiri, torna simbòlicament a escena per assumir una missió singular. Amb el seu humor punyent i una ironia fina, conduirà el públic per un relat que va molt més enllà del recinte funerari. Un viatge per la història de Lloret de Mar a través del patrimoni, la cultura i les figures que, entre la fi del segle XIX i les primeres dècades del XX, van contribuir a projectar la vila i a forjar-ne la identitat cultural. D'altra banda, David Barba explica que són molts els que han treballat per treure Ismael Smith de l'oblit i donar-li la importància i el reconeixement que mereix.
3: Tots hi hem posat ara una miqueta la nostra part per fer-lo créixer, per treure'l de l'oblit. L'Eugeni d'Ors deia que d'ell que era diguem, la persona que havia de liderar, doncs, la cultura a Catalunya contemporània. Però al final, doncs, la seva obra va quedar, doncs, fins i tot en magatzems de l'Ajuntament de Barcelona. Ell sortia una miqueta la norma, i això sempre és una cosa que ha patit els artistes.
1: I conclou David Barba que com a lloretencs és responsabilitat nostra donar a conèixer l'autor d'una de les que segurament és una de les obres més importants del nostre cementiri modernista.
3: No acabava d'explicar-se tot el que havia portat aquest artista, doncs, a l'art contemporani català, i que nosaltres, d'alguna manera, com a lloretencs, també teníem una mena de responsabilitat d'explicar-ho, no? És absurd anar-li d'esquena al nostre propi patrimoni.
1: Les entrades per veure l'Anfitrió segons Ismael Smith, que es farà tots els divendres d'aquest mes de setembre a partir de les 8 del vespre al cementiri de Lloret, les entrades es poden comprar a través de la pàgina web de Patrimoni Cultural o bé de manera presencial al Museu del Mar.

0: Doncs això és el que us hem explicat el bon dia, bona hora d'avui, aquesta visita de l'anfitrió segons Ismael Smith. Com sempre, les entrades, com dèiem, es poden comprar de manera virtual o bé de manera presencial. I el bon dia, bona hora d'avui l'hem començat explicant que les biblioteques de tot Catalunya reclamen que revisin els estàndards de biblioteca pública. N'hem conegut els detalls amb la directora de la Biblioteca de Lloret, Gisela Ruiz, que ens ha comentat que aquests estàndards marquen les línies bàsiques que han de tenir les biblioteques pel que fa a recursos i personal, i que són uns estàndards que es van aprovar el 2008, per tant fa gairebé 20 anys, i que han quedat completament obsolets. Per tant, cal fer-ne una revisió i estar completament d'acord. També des de Biblioteques en Lluita, que és la plataforma que s'ha creat per aglutinar totes les demandes que tenen les biblioteques del país, es demana la creació d'un conveni col·lectiu. Això, Gisela Ruiz, no és que no hi estigui d'acord, però ho veu més complicat perquè cada biblioteca depèn sobretot dels seus ajuntaments, no? La majoria de biblioteques depenen dels ajuntaments i, per tant, les condicions que tenen doncs van més lligades als ajuntaments. Sí que està completament d'acord en que cal revisar aquests estàndards perquè la situació, el context ha canviat moltíssim. Des de fa 20 anys les biblioteques ara mateix fan moltes més activitats i, per tant, cal revisar i actualitzar aquests estàndards que haurien de millorar el servei, un servei doncs molt important a tots els municipis catalans. També ens ha explicat Gisela Ruiz que demà faran una activitat al matí a la biblioteca per infants de 0 a 18 mesos per ensenyar jocs de falda tradicionals i fomentar aquest vincle entre els familiars i els seus petits, i també per introduir, començar a introduir aquests nadons en el món literari i de la tradició oral. Una altra activitat que es fa demà a la biblioteca és una xerrada del sociolingüista Gentil Puig, que parlarà sobre l'exili dels republicans espanyols al sud de França entre el 1939 i el 1950. Ell mateix és un d'aquests exiliats, era molt petit quan va haver de marxar del país, i ara doncs parla de tota aquesta vivència i de tot el que va passar aquells anys convulsos. Ho farà demà a la tarda a les 7 a la sala polivalent de la biblioteca. I en clau esportiva, hem parlat amb el president del Club Futbol Lloret, Carlos Clos, que ens ha explicat com es presenta el torneig Selva Marítima de futbol que juga aquest cap de setmana a Blanes, i participen també, evidentment, el Lloret i el Tossa. Una cita que és simbòlica, però que sempre és molt important pels tres equips de guanyar, i Carlos Clos espera que sigui un bon torneig de preparació de pretemporada per encarar aquesta lliga doncs de la millor manera possible. I també hem dit que el Club Natació Lloret ha començat la nova temporada i fa una crida a les persones que vulguin formar part de l'entitat perquè s'hi apuntin. Fins aquí el bon dia, bona hora. Nosaltres ho deixem, però tornarem demà a les 8 en punt. Fins llavors, que passeu un molt bon dimecres.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Ja es poden recollir les senyeres al Departament de Cultura de l'Ajuntament de Lloret de Mar per fer-les onejar als balcons i façanes el proper 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. La regidora de Cultura, Vereda López, anima tothom que estigui empadronat a Lloret i en vulgui una a acostar-se a l'edifici de Can Saragossa i demanar la seva senyera. Això sí, tindran preferència a les persones que no n'han recollit cap des de fa 3 anys.
3: A Can Saragossa ja es poden recollir les senyeres de Catalunya perquè tots els lloretencs i lloretenques puguem lluir als nostres balcons el dia 11 de setembre. Recordar que cal portar el DNI per demostrar la vostra residència a Lloret i també recordar que el número de senyeres és limitat i que, per tant, tindran prioritat aquelles persones que no la van recollir fa 3 anys. Us animem a tothom a passar per Can Saragossa i recollir la vostra senyera.
2: Les senyeres es reparteixen, com ha dit la regidora, a Can Saragossa fins a acabar existències.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.
6: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after. If you ask me how I'm coping, I'm like a minute from disaster. I got so damn good at pretending.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. La biblioteca organitza una activitat destinada als més petits de la casa, als infants de 0 a 18 mesos. La idea és fer un tastet de diferents jocs de falda. La directora de la biblioteca, Gisela Ruiz, explica que a través d'aquests jocs de dits i mans, acompanyats de cantarelles tradicionals, es reforcen els vincles afectius amb la mainada i se'ls acompanya des dels primers mesos de vida en el camí de la lectura.
3: Tot això forma part del que anomenem l'etnopoètica, que són totes aquestes, per dir-ho així, per dir-ho molt senzill, les primeres literatures que posem a l'abast de l'infant, no? A partir de la paraula, de la cançó, del ritme, del joc amb les mans i els dits, etc., i que són la porta d'accés futura o l'inici del camí lector d'aquest infant. I, per tant, perquè les famílies puguin recuperar tot aquest patrimoni cultural, farem aquests petits tastets.
2: El taller, que és gratuït, es farà demà dijous a les 11 del matí a la biblioteca i les inscripcions es poden fer al mateix equipament.
1: La previsió del temps.
2: Tenim per davant dies de molta calor. Ens ho explica l'Àlex Sant Climent. Quan vulguis, bon dia.
4: Bon dia. El temps es mantindrà molt tranquil aquest dimecres amb una situació meteorològica encara dominada per l'anticicló i també per aquesta arribada d'una massa d'aire càlid provinent del nord del continent africà que tant avui dimecres com especialment de cara a dijous, divendres i el cap de setmana farà que la temperatura pugi i ho farà clarament amb unes màximes que esperem que avui ja es moguin al voltant dels 29 a 31 graus amb xafogor intensa a la costa, però que en les pròximes jornades, tant a Lloret com a la resta de la selva marítima, podrien arribar als 33 a 35 graus. Per tant, una calor força intensa, especialment perquè ens trobem a inicis del mes de setembre, però ho serà encara més tant a l'interior de les comarques de Girona com a Ponent, on es podrien assolir els 39 a 40 graus. Per tant, valors molt poc habituals per trobar-nos en aquest mes de setembre. I tot plegat amb pocs canvis, amb un dimecres amb moltes estones de sol, però amb una tarda amb alguns núvols alts, inofensius, sense cap precipitació, que només decoraran el cel. I les pròximes jornades, un temps molt similar. Moltes estones de sol i sense cap canvi destacable a la vista.
2: Moltes gràcies, Àlex. La temperatura ara mateix és de 28 graus i tenim el dia assolellat.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Les biblioteques de tot Catalunya reclamen que revisin els estàndards de biblioteca pública que daten del 2008 i han quedat obsolets. La demanda neix arran de les mobilitzacions que s'han impulsat des de fa uns mesos a la demarcació de Barcelona i que s'han estès arreu del territori. Aquests estàndards marquen les característiques mínimes que han de complir les biblioteques públiques catalanes, com ara l'horari o el nombre de plantilla o de catàleg segons el municipi. Des de Lloret de Mar, la directora de la biblioteca, Gisela Ruiz, considera que és molt positiu que existeixi una llei catalana que marqui aquests estàndards.
3: Cada biblioteca depèn del seu municipi. És veritat que hi ha com un paraigua general en quant a com han de ser els serveis bibliotecaris, no? A partir de la llei de biblioteques i pertanyent als serveis centrals de la Generalitat, que diuen EP, les biblioteques han de ser així i així, han de tenir aquests mínims, no? I això també està molt bé, perquè vol dir que com a país ens hem dotat d'una eina que garanteix que a tots els municipis de més de 5.000 habitants hi haurà una biblioteca digna, no? Amb uns recursos mínims, que són els que s'haurien d'actualitzar, però amb uns recursos mínims dignes.
2: No obstant això, està d'acord en que és necessari actualitzar aquestes directrius, ja que el funcionament de les biblioteques ha canviat molt els últims 20 anys i ara s'hi fan activitats molt diverses.
3: I abans les biblioteques, si hi pensem, doncs eren biblioteques molt més d'estudi, no? No dic que el 2008 no hi haguessin activitats, però no el volum d'activitat que hi ha avui en dia, no? El moviment que hi ha a les biblioteques públiques, que ara parlo en un genèric, eh? No em centro en una població en concret, però en general, no? Que sí, clubs de lectura, laboratoris de lectura, tallers, activitats de ciència, de tecnologia, passen moltes coses per la biblioteca, i perquè tot això passi, no? Necessiten o persones o recursos econòmics, no?
2: Per reclamar que revisin aquests estàndards i, de fet, aglutinar totes les reivindicacions que hi ha arreu del territori, s'ha creat la plataforma Biblioteques en Lluita, que també reclama la creació d'un conveni col·lectiu que unifiqui el sector. Una demanda que Gisela Ruiz reconeix que és molt complicada perquè a la majoria del territori cada biblioteca depèn del seu propi ajuntament.
3: Sí que els treballadors de cada biblioteca són del seu ajuntament i, per tant, les reivindicacions més de tipus laboral són molt difícils de poder col·lectivitzar fora de grans zones, no? Com és tot el personal de la Diputació de Barcelona o el Consorci de Biblioteques de Barcelona. Això sí que és més complicat.
2: Mentre els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona segueixen reclamant diverses millores, els sindicats han convocat també diverses jornades de vaga a tot Catalunya pels propers mesos.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: respiraba y tornate secco in macchina. Creu-me, no fan falta les paraules i els silencis que fan més valent.
1: Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. El Club Natació Lloret fa una crida a les persones que vulguin formar part de l'entitat aquesta temporada. Amb l'arribada del mes de setembre, els nedadors ja han començat els entrenaments i durant aquests primers dies, les inscripcions estan obertes per a tothom que estigui interessat a sumar-s'hi. Ens ho explica Joan Parra, director esportiu del Club Natació Lloret.
3: Doncs, bueno, una altra nova temporada on esperem que puguem gaudir tant com vam fer-ho la passada. I que, bueno, ja portem uns quants anys on seguim sumant i seguim creixent com a club i ara ja, pues, una mica en certs aspectes, pues, consolidant-nos amb una línia molt, molt positiva per al club.
2: Per tots aquells que vulgueu sumar-vos a la natació, heu de saber que tot i no tenir cursets d'iniciació, s'accepta tothom sempre que tingui un nivell bàsic de coneixement. A més, el club també té propostes per a persones grans amb l'objectiu que tothom pugui gaudir de la natació i tingui els coneixements bàsics per nedar tant a les piscines com al mar.
3: Fites destacades sempre són els objectius, són les de campionats de Catalunya i campionats d'Espanya, ¿vale? Confiem en la mateixa línia de poder portar pues, a diferents esportistes. Sí que és cert que, per exemple, amb el que és el nivell a l'equip júnior absolut, doncs, com una normalitat, diguem-ne, que en un club de formació que ens podem trobar, doncs aquesta temporada, diguem-ne, que tenim una mica de canvis generacionals. Serà un equip bastant jove, més nodrit d'esportistes de l'infantil, però que tenen molt, molt bon nivell. Hi ha les nenes del 2014, els nenos del 2012, que tenen un nivell molt bo.
2: D'altra banda, pel que fa als júniors que aquest any continuen en el club, diu que cal continuar endavant. Aquesta temporada han tingut la baixa important de Joel Arredondo, que fins ara era el primer espasa del club a nivell competitiu. Tot i això, des de l'entitat expliquen que els omple d'orgull que la seva sortida hagi estat per motius acadèmics i que l'hagin ajudat també a trobar un club prop de la seva universitat. Com a part molt important per l'entitat, hi ha els que ells anomenen com a macrocap de setmana de competició, en què es busca fer coincidir el trofeu de l'entitat amb la final del Campionat de Catalunya per delegacions, que una altra vegada la Generalitat de Catalunya ha demanat al Club Natació Lloret que torni a organitzar, gràcies en part a les bones instal·lacions que té l'entitat. La previsió de tot plegat és que pugui ser al maig. Es tracta del trofeu a nivell organitzatiu amb més participació de tota Catalunya. Doncs ja ho sabeu, les persones interessades a formar part del Club Natació Lloret ho podreu fer contactant a través del web de l'entitat.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Aquest dijous, el sociolingüista Gentil Puig i Moreno oferirà una xerrada a Lloret de Mar. Tractarà sobre l'exili dels republicans espanyols al sud de França entre el fi de la Guerra Civil Espanyola l'any 1939 i el 1950. Serà demà a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca i amb entrada oberta a tothom. Ens amplia la informació el mateix Gentil Puig. 500.000, explica, és la xifra que globalment historiadors i especialistes acorden a donar d'espanyols que van haver d'exiliar-se a França. Els homes, uns 350.000, anaven a parar als camps de concentració a les costes franceses. Els 150.000 restants, dones i infants, eren enviats amb trens de bestiar cap al nord de França. Escoltem-lo.
3: 500.000, però molts altres van anar a... Alguns nens van anar a parar a la Unió Soviètica, d'altres van exiliar a Sud-amèrica, sobretot a Mèxic, que acollia també un grapat d'exiliats. No et sabria dir les quantitats que van anar ni a Moscou, ni a Rússia, ni a Unió Soviètica, ni a Mèxic ni a Sud-amèrica.
2: El desplaçament, la Segona Guerra Mundial, l'alliberament a França i tot el que va continuar fins als anys 60 és principalment del que es parlarà a la xerrada i justament és la part del capítol 1 del llibre de Gentil Puig. El passat ens empaita, vicissituds d'un fill exiliat republicà. Un total de 272 pàgines on l'autor narra els records que l'han marcat durant la seva infància i adolescència de fill exiliat republicà a França. Primer a Tolosa de Llenguadoc i més tard explica a París.
3: Jo mateix tenia 5 anys quan vaig passar la frontera, el 39, i ara en tinc 92. El valor afegit, diuen, quan jo em presenten per fer aquestes xerrades, diuen que el valor afegit és que jo ho vaig viure d'infant i d'adolescent. Vaig tenir la sort que el meu pare va quedar com a hortelà o jardiner o pagès d'una propietat que era als afores de Tolosa, en el qual vam poder treballar la terra i tenir productes i viure d'aquest producte de la terra i de ser acollits per un burgès que ens va acollir donant feina al meu pare i allotjament a nosaltres quan érem infants.
2: Puig destaca la importància de treballar la memòria històrica que és tan important a tots els pobles, diu. El relleu, per això, cal que el prenguin els joves i les generacions que seguiran per evitar que una experiència com la que va haver de viure ell es torni a repetir. A més, declara estar molt preocupat pels diferents conflictes bèl·lics presents arreu del món. En el cas de la guerra entre Rússia i Ucraïna, confessa estar especialment preocupat. També diu pel que fa a la gestió de Trump amb Amèrica.
3: És a dir, que estem atacats de tot costat, i això és Europa i la democràcia europea que està atacada de mala manera per aquests dos extrems terribles, no? I per això sóc solidari de la lluita dels ucraïnesos que ens estan defensant encara d'una forma heroica. I fins i tot ja he volgut fer una cosa que encara no he fet, que és comparar la resistència dels 3 anys del feixisme dels republicans espanyols, del 36, del 39, amb la guerra que ells porten de fa 4 anys, que és diferent, no hi ha dubte, hi ha moltes coses diferents, però també n'hi ha de semblant.
2: La seva conclusió, salvar la democràcia per sobre de tot. Recordem que la xerrada serà demà dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Lloret, Blanes i Tossa s'enfrontaran un cop més aquest cap de setmana en la que es tracta ja de la 22a edició del mític torneig Selva Marítima de futbol. En aquesta ocasió, el triangular es disputarà a la ciutat esportiva de Blanes aquest dissabte a la tarda. El primer partit enfrontarà el Lloret amb el Tossa a les 5 de la tarda. A les 6, el Blanes es veurà les cares amb el perdedor del primer enfrontament. I finalment, el Blanes jugarà contra el guanyador del primer partit a les 7 de la tarda. En parlem de tot plegat amb Carlos Clos, president del Club de Futbol Lloret. Un esdeveniment que, segons ell, marca l'inici de la temporada. Escoltem-lo.
3: Quan arriba el torneig Selva Marítima, que ja és la 22a edició aquest cop, vol dir que ja estem a punt de començar la temporada i sempre és un test important per nosaltres, perquè ens enfrontem amb dos rivals, un directe, que el tenim a la mateixa categoria que nosaltres, que és el Tossa, que està a la mateixa categoria, i a més és un rival directe perquè té un gran equip, i per altre costat el Blanes, que és un equip que s'ha reforçat molt bé, amb jugadors que coneixem molt bé i un equip fet per intentar pujar. Per tant, és un test de nivell i un test important per saber allà on estem i allò que podem aspirar.
2: En el torneig hi ha molts jugadors, explica que han arribat a jugar en els tres clubs, un moment doncs molt especial per alguns que es retroben tant amb antics companys com veïns futbolístics. Pel que fa a la pretemporada del Lloret, explica que està molt content amb l'equip d'enguany.
3: Aquest any doncs, bueno, hem fet retocs importants, creiem que estem fent una plantilla per competir. Nosaltres creiem que el Lloret es mereix per prestigi, per la zona que és, per la quantitat de gent que hi viu, per l'afició que hi ha al futbol. Creiem que es mereix un equip el més amunt possible i nosaltres estem en aquesta línia de treballar per oferir al poble de Lloret un equip amb una categoria el més alta possible, també com a prestigi per destinació turística que som, de turisme esportiu. Creiem que això també és important.
2: Esperançats, doncs, de fer una gran temporada no només amb el primer equip, sinó amb tots els equips de la base. I conclou que l'objectiu principal del president seria el de potenciar, competir i fer-se forts a casa en una lliga tan competitiva com la seva.
3: Bueno, nosaltres hem fet un esforç molt gran per donar a l'entrenador tot allò que ens ha demanat, tot allò que ell considerava que era que es tenia que modificar, que teníem que potenciar, i per tant creiem que tenim un equip per competir. Pujar són paraules molt grans perquè al final estem parlant d'una lliga molt, molt, molt, molt competitiva. Estem parlant que ens trobarem amb rivals com el Figueres, com el Palamós, com el propi Tossa.
2: Són declaracions de Carlos Clos, president del Club de Futbol Lloret.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Les biblioteques de tot Catalunya reclamen que revisin els estàndards de biblioteca pública que daten del 2008 i han quedat obsolets. La demanda neix arran de les mobilitzacions que s'han impulsat des de fa uns mesos a la demarcació de Barcelona i que s'han estès arreu del territori. Aquests estàndards marquen les característiques mínimes que han de complir les biblioteques públiques catalanes, com ara l'horari o el nombre de plantilla o de catàleg segons el municipi. Des de Lloret de Mar, la directora de la biblioteca, Gisela Ruiz, considera que és molt positiu que existeixi una llei catalana que marqui aquests estàndards.
3: Cada biblioteca depèn del seu municipi. És veritat que hi ha com un paraigua general en quant a com han de ser els serveis bibliotecaris, no? A partir de la llei de biblioteques i pertanyer a uns serveis centrals de la Generalitat que diuen les biblioteques han de ser així i així, han de tenir aquests mínims, no? I això també està molt bé, perquè vol dir que com a país ens hem dotat d'una eina que garanteix que a tots els municipis de més de 5.000 habitants hi haurà una biblioteca digna, no? Amb uns recursos mínims, que són els que s'haurien d'actualitzar, però amb uns recursos mínims dignes.
2: No obstant això, està d'acord en que és necessari actualitzar aquestes directrius, ja que el funcionament de les biblioteques ha canviat molt els últims 20 anys i ara s'hi fan activitats molt diverses.
3: I abans les biblioteques, si hi pensem, doncs eren biblioteques molt més d'estudi, no? No dic que el 2008 no hi haguessin activitats, però no el volum d'activitat que hi ha avui en dia, no? El moviment que hi ha a les biblioteques públiques, que ara parlo en un genèric, no em centro en una població en concret, però en general, no? Que sí, clubs de lectura, laboratoris de lectura, tallers, activitats de ciència, de tecnologia, passen moltes coses per la biblioteca, i perquè tot això passi, no? Necessiten o persones o recursos econòmics, no?
2: Per reclamar que revisin aquests estàndards i, de fet, aglutinar totes les reivindicacions que hi ha arreu del territori, s'ha creat la plataforma Biblioteques en Lluita, que també reclama la creació d'un conveni col·lectiu que unifiqui el sector. Una demanda que Gisela Ruiz reconeix que és molt complicada perquè a la majoria del territori cada biblioteca depèn del seu propi ajuntament.
3: Sí que els treballadors de cada biblioteca són del seu ajuntament i, per tant, les reivindicacions més de tipus laboral són molt difícils de poder col·lectivitzar fora de grans zones, no? Com és tot el personal de la Diputació de Barcelona o el Consorci de Biblioteques de Barcelona. Això sí que és més complicat.
2: Mentre els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona segueixen reclamant diverses millores, els sindicats han convocat també diverses jornades de vaga a tot Catalunya pels propers mesos.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

proper d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. La biblioteca organitza una activitat destinada als més petits de la casa, als infants de 0 a 18 mesos. La idea és fer un tastet de diferents jocs de falda. La directora de la biblioteca, Gisela Ruiz, explica que a través d'aquests jocs de dits i mans, acompanyats de cantarelles tradicionals, es reforcen els vincles afectius amb la mainada i se'ls acompanya des dels primers mesos de vida en el camí de la lectura.
3: Tot això forma part del que anomenem l'etnopoètica, que són totes aquestes, per dir-ho així, per dir-ho molt senzill, les primeres literatures que posem a l'abast de l'infant, no? A partir de la paraula, de la cançó, del ritme, del joc amb les mans i els dits, etc. I que són la porta d'accés futura o l'inici del camí lector d'aquest infant. I per tant, perquè les famílies puguin recuperar tot aquest patrimoni cultural, farem aquests petits tastets.
2: El taller, que és gratuït, es farà demà dijous a les 11 del matí a la biblioteca i les inscripcions es poden fer al mateix equipament.
1: La previsió del temps.
2: Temps pel temps amb l'Àlex Sant Climent. Bona tarda.
4: Bona tarda. El temps es mantindrà molt tranquil aquest dimecres amb una situació meteorològica encara dominada per l'anticicló i també per aquesta arribada d'una massa d'aire càlid provinent del nord del continent africà que tant avui dimecres com especialment de cara a dijous, divendres i el cap de setmana farà que la temperatura pugi i ho farà clarament, amb unes màximes que esperem que avui ja es moguin al voltant dels 29 a 31 graus, amb xafogor intensa a la costa, però que en les pròximes jornades, tant a Lloret com a la resta de la selva marítima, podrien arribar als 33 a 35 graus. Per tant, una calor força intensa, especialment perquè ens trobem a inicis del mes de setembre, però ho serà encara més tant a l'interior de les comarques de Girona com a Ponent, on es podrien assolir els 39 a 40 graus. Per tant, valors molt poc habituals per trobar-nos en aquest mes de setembre. I tot plegat amb pocs canvis, amb un dimecres amb moltes estones de sol, però amb una tarda amb alguns núvols alts, inofensius, sense cap precipitació, que només decoraran el cel. I les pròximes jornades, un temps molt similar, moltes estones de sol i sense cap canvi destacable a la vista.
2: Moltes gràcies, Àlex. 28 graus ens marca el termòmetre en aquests moments a Lloret de Mar.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. El Club Natació Lloret fa una crida a les persones que vulguin formar part de l'entitat aquesta temporada. Amb l'arribada del mes de setembre, els nedadors ja han començat els entrenaments i durant aquests primers dies, les inscripcions estan obertes per a tothom que estigui interessat a sumar-s'hi. Ens ho explica Joan Parra, director esportiu del Club Natació Lloret.
3: Doncs, bueno, una altra nova temporada on esperem que puguem gaudir tant com vam fer-ho la passada. I que, bueno, ja portem uns quants anys on seguim sumant i seguim creixent com a club i ara ja, pues, una mica en certs aspectes, pues, consolidant-nos amb una línia molt, molt positiva per al club.
2: Per tots aquells que vulgueu sumar-vos a la natació, heu de saber que, tot i no tenir cursets d'iniciació, s'accepta tothom sempre que tingui un nivell bàsic de coneixement. A més, el club també té propostes per a persones grans amb l'objectiu que tothom pugui gaudir de la natació i tingui els coneixements bàsics per nedar tant a les piscines com al mar.
3: Fites destacades sempre són els objectius, són les de campionats de Catalunya i campionats d'Espanya, ¿vale? Confiem en la mateixa línia de poder portar pues, a diferents esportistes. Sí que és cert que, per exemple, amb el que és el nivell a l'equip júnior absolut, doncs hem com una normalitat, diguem-ne, que en un club de formació que ens podem trobar, doncs aquesta temporada, diguem-ne, que tenim una mica de canvi generacional. Serà un equip bastant jove, més nodrit d'esportistes de l'infantil, però que tenen molt, molt bon nivell. Hi ha les nenes del 2014, els nenos del 2012, que tenen un nivell molt bo.
2: D'altra banda, pel que fa als júniors que aquest any continuen en el club, diu que cal continuar endavant. Aquesta temporada han tingut la baixa important de Joel Arredondo, que fins ara era el primer espasa del club a nivell competitiu. Tot i això, des de l'entitat expliquen que els omple d'orgull que la seva sortida hagi estat per motius acadèmics i que l'hagin ajudat també a trobar un club prop de la seva universitat. Com a part molt important per l'entitat, hi ha els que ells anomenen com a macrocap de setmana de competició, en què es busca fer coincidir el trofeu de l'entitat amb la final del Campionat de Catalunya per delegacions, que una altra vegada la Generalitat de Catalunya ha demanat al Club Natació Lloret que torni a organitzar, gràcies en part a les bones instal·lacions que té l'entitat. La previsió de tot plegat és que pugui ser al maig. Es tracta del trofeu a nivell organitzatiu amb més participació de tota Catalunya. Doncs ja ho sabeu, les persones interessades a formar part del Club Natació Lloret ho podreu fer contactant a través del web de l'entitat.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Aquest dijous, el sociolingüista Gentil Puig i Moreno oferirà una xerrada a Lloret de Mar. Tractarà sobre l'exili dels republicans espanyols al sud de França entre el fi de la Guerra Civil Espanyola l'any 1939 i el 1950. Serà demà a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca i amb entrada oberta a tothom. Ens amplia la informació el mateix Gentil Puig. 500.000, explica, és la xifra que globalment historiadors i especialistes acorden a donar d'espanyols que van haver d'exiliar-se a França. Els homes, uns 350.000, anaven a parar als camps de concentració a les costes franceses. Els 150.000 restants, dones i infants, eren enviats amb trens de bestiar cap al nord de França. Escoltem-lo.
3: 500.000, però molts altres van anar a... Alguns nens van anar a parar a la Unió Soviètica, d'altres van exiliar a Sud-amèrica, sobretot a Mèxic, que acollia també un grapat d'exiliats. No et sabria dir les quantitats que van anar ni a Moscou, ni a Rússia, ni a Unió Soviètica, ni a Mèxic, ni a Sud-amèrica.
2: El desplaçament, la Segona Guerra Mundial, l'alliberament a França i tot el que va continuar fins als anys 60 és principalment del que es parlarà a la xerrada i justament és la part del capítol 1 del llibre de Gentil Puig. El passat ens empaita, vicissituds d'un fill exiliat republicà. Un total de 272 pàgines on l'autor narra els records que l'han marcat durant la seva infància i adolescència de fill exiliat republicà a França. Primer a Tolosa de Llenguadoc i més tard explica a París.
3: Jo mateix tenia 5 anys quan vaig passar la frontera el 39 i ara en tinc 92. El valor afegit, diuen, quan jo em presenten per fer aquestes xerrades, diuen que el valor afegit és que jo ho vaig viure d'infant i d'adolescent. Vaig tenir la sort que el meu pare va quedar com a hortelà o jardiner o pagès d'una propietat que era als afores de Tolosa, en el qual vam poder treballar la terra i tenir productes i viure d'aquest producte de la terra i de ser acollits per un burgès que ens va acollir donant feina al meu pare i allotjament a nosaltres quan érem infants.
2: Puig destaca la importància de treballar la memòria històrica que és tan important a tots els pobles, diu. El relleu, per això, cal que el prenguin els joves i les generacions que seguiran per evitar que una experiència com la que va haver de viure ell es torni a repetir. A més, declara estar molt preocupat pels diferents conflictes bèl·lics presents arreu del món. En el cas de la guerra entre Rússia i Ucraïna, confessa estar especialment preocupat. També diu pel que fa a la gestió de Trump amb Amèrica.
3: És a dir, que estem atacats de tot costat, i això és Europa i la democràcia europea que està atacada de mala manera per aquests dos extrems terribles, no? I per això sóc solidari de la lluita dels ucraïnesos que ens estan defensant encara d'una forma heroica. I fins i tot ja he volgut fer una cosa que encara no he fet, que és comparar la resistència dels 3 anys del feixisme dels republicans espanyols, del 36, del 39, amb la guerra que ells porten de fa 4 anys, que és diferent, no hi ha dubte, hi ha moltes coses diferents, però també n'hi ha de semblant.
2: La seva conclusió, salvar la democràcia per sobre de tot. Recordem que la xerrada serà demà dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Lloret, Blanes i Tossa s'enfrontaran un cop més aquest cap de setmana en la que es tracta ja de la 22a edició del mític torneig Selva Marítima de futbol. En aquesta ocasió, el triangular es disputarà a la Ciutat Esportiva de Blanes aquest dissabte a la tarda. El primer partit enfrontarà el Lloret amb el Tossa a les 5 de la tarda. A les 6, el Blanes es veurà les cares amb el perdedor del primer enfrontament. I finalment, el Blanes jugarà contra el guanyador del primer partit a les 7 de la tarda. En parlem de tot plegat amb Carlos Clos, president del Club de Futbol Lloret. Un esdeveniment que, segons ell, marca l'inici de la temporada. Escoltem-lo.
4: Quan arriba el torneig de la Marítima, que ja és la 22a edició aquest cop, vol dir que ja estem a punt de començar la temporada i sempre és un test important per nosaltres, perquè ens enfrontem amb dos rivals, un directe, que el tenim a la mateixa categoria que nosaltres, que és el Tossa, que està a la mateixa categoria, i a més és un rival directe perquè té un gran equip, i per altre costat el Blanes, que és un equip que s'ha reforçat molt bé, amb jugadors que coneixem molt bé i un equip fet per intentar pujar. Per tant, és un test de nivell i un test important per saber allà on estem i allò que podem aspirar.
3: En el torneig hi ha molts jugadors, explica que han arribat a jugar en els tres clubs, un moment doncs molt especial per alguns que es retroben tant amb antics companys com veïns futbolístics. Pel que fa a la pretemporada del Lloret, explica estar molt content amb l'equip d'enguany.
4: Aquest any doncs, bueno, hem fet retocs importants, creiem que estem fent una plantilla per competir. Nosaltres creiem que el Lloret es mereix per prestigi, per la zona que és, per la quantitat de gent que hi viu, per l'afició que hi ha al futbol. Creiem que es mereix un equip el més amunt possible i nosaltres estem en aquesta línia de treballar per oferir al poble de Lloret un equip amb una categoria el més alta possible, també com a prestigi per destinació turística que som, de turisme esportiu. Creiem que això també és important.
3: Esperançats, doncs, de fer una gran temporada no només amb el primer equip, sinó amb tots els equips de la base. I conclou que l'objectiu principal del president seria el de potenciar, competir i fer-se forts a casa en una lliga tan competitiva com la seva.
4: Bueno, nosaltres hem fet un esforç molt gran per donar a l'entrenador tot allò que ens ha demanat, tot allò que ell considerava que era que es tenia que modificar, que teníem que potenciar, i per tant creiem que tenim un equip per competir. Pujar són paraules molt grans perquè al final estem parlant d'una lliga molt, molt, molt, molt competitiva. Estem parlant que ens trobarem amb rivals com el Figueres, com el Palamós, com el propi Tossa.
3: Són declaracions de Carlos Clos, president del Club de Futbol Lloret.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
7: Ayo, Big Wave. Yeah. To the mic.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: 11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Les biblioteques de tot Catalunya reclamen que revisin els estàndards de biblioteca pública que daten del 2008 i han quedat obsolets. La demanda neix arran de les mobilitzacions que s'han impulsat des de fa uns mesos a la demarcació de Barcelona i que s'han estès arreu del territori. Aquests estàndards marquen les característiques mínimes que han de complir les biblioteques públiques catalanes, com ara l'horari o el nombre de plantilla o de catàleg segons el municipi. Des de Lloret de Mar, la directora de la biblioteca, Gisela Ruiz, considera que és molt positiu que existeixi una llei catalana que marqui aquests estàndards.
3: Cada biblioteca depèn del seu municipi. És veritat que hi ha com un paraigua general en quant a com han de ser els serveis bibliotecaris, no? A partir de la llei de biblioteques i pertany a uns serveis centrals de la Generalitat que diuen que les biblioteques han de ser així i així, han de tenir aquests mínims, no? I això també està molt bé, perquè vol dir que com a país ens hem dotat d'una eina que garanteix que a tots els municipis de més de 5.000 habitants hi haurà una biblioteca digna, no? Amb uns recursos mínims, que són els que s'haurien d'actualitzar, però amb uns recursos mínims dignes.
2: No obstant això, està d'acord en que és necessari actualitzar aquestes directrius, ja que el funcionament de les biblioteques ha canviat molt els últims 20 anys i ara s'hi fan activitats molt diverses.
3: I abans les biblioteques, si pensem, doncs eren biblioteques molt més d'estudi, no? No dic que el 2008 no hi haguessin activitats, però no el volum d'activitat que hi ha avui en dia, no? El moviment que hi ha a les biblioteques públiques, que ara parlo en un genèric, no em centro en una població en concret, però en general, no? Que sí, clubs de lectura, laboratoris de lectura, tallers, activitats de ciència, de tecnologia, passen moltes coses per la biblioteca, i perquè tot això passi, no? Necessiten o persones o recursos econòmics, no?
2: Per reclamar que revisin aquests estàndards i, de fet, aglutinar totes les reivindicacions que hi ha arreu del territori, s'ha creat la plataforma Biblioteques en Lluita, que també reclama la creació d'un conveni col·lectiu que unifiqui el sector. Una demanda que Gisela Ruiz reconeix que és molt complicada perquè a la majoria del territori cada biblioteca depèn del seu propi ajuntament.
3: Sí que els treballadors de cada biblioteca són del seu ajuntament i, per tant, les reivindicacions més de tipus laboral són molt difícils de poder col·lectivitzar fora de grans zones, no? Com és tot el personal de la Diputació de Barcelona o el Consorci de Biblioteques de Barcelona. Això sí que és més complicat.
2: Mentre els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona segueixen reclamant diverses millores, els sindicats han convocat també diverses jornades de vaga a tot Catalunya pels propers mesos.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar en bici i sortir.

0: i en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. El Club Natació Lloret fa una crida a les persones que vulguin formar part de l'entitat aquesta temporada. Amb l'arribada del mes de setembre, els nedadors ja han començat els entrenaments i durant aquests primers dies, les inscripcions estan obertes per a tothom que estigui interessat a sumar-s'hi. Ens ho explica Joan Parra, director esportiu del Club Natació Lloret.
4: Doncs, bueno, una altra nova temporada on esperem que puguem gaudir tant com vam fer-ho la passada. I que, bueno, ja portem uns quants anys on seguim sumant i seguim creixent com a club i ara ja, pues, una mica en certs aspectes, pues, consolidant-nos amb una línia molt, molt positiva per al club.
3: Per tots aquells que vulgueu sumar-vos a la natació, heu de saber que, tot i no tenir cursets d'iniciació, s'accepta tothom sempre que tingui un nivell bàsic de coneixement. A més, el club també té propostes per a persones grans amb l'objectiu que tothom pugui gaudir de la natació i tingui els coneixements bàsics per nedar tant a les piscines com al mar.
4: Fites destacades sempre són els objectius, són les de campionats de Catalunya i campionat d'Espanya, ¿vale? Confiem en la mateixa línia de poder portar pues, a diferents esportistes. Sí que és cert que, per exemple, amb el que és el nivell a l'equip júnior absolut, doncs en com una normalitat, diguem-ne, que en un club de formació que ens podem trobar, doncs aquesta temporada, diguem-ne, que tenim una mica de canvis generacionals. Serà un equip bastant jove, més nodrit d'esportistes de l'infantil, però que tenen molt, molt bon nivell. Hi ha les nenes del 2014, els nenos del 2012, que tenen un nivell molt bo.
3: D'altra banda, pel que fa als júniors que aquest any continuen en el club, diu que cal continuar endavant. Aquesta temporada han tingut la baixa important de Joel Arredondo, que fins ara era el primer espasa del club a nivell competitiu. Tot i això, des de l'entitat expliquen que els omple d'orgull que la seva sortida hagi estat per motius acadèmics i que l'hagin ajudat també a trobar un club prop de la seva universitat. Com a part molt important per l'entitat, hi ha els que ells anomenen com a macrocap de setmana de competició, en què es busca fer coincidir el trofeu de l'entitat amb la final del Campionat de Catalunya per delegacions, que una altra vegada la Generalitat de Catalunya ha demanat al Club Natació Lloret que torni a organitzar, gràcies en part a les bones instal·lacions que té l'entitat. La previsió de tot plegat és que pugui ser al maig. Es tracta del trofeu a nivell organitzatiu amb més participació de tota Catalunya. Doncs ja ho sabeu, les persones interessades a formar part del Club Natació Lloret ho podreu fer contactant a través del web de l'entitat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Marc Vilamajor. Aquest dijous, el sociolingüista Gentil Puig i Moreno oferirà una xerrada a Lloret de Mar. Tractarà sobre l'exili dels republicans

0: immigrants espanyols al sud de França entre el fi de la Guerra Civil Espanyola l'any 1939 i el 1950. Serà demà a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca i amb entrada oberta a tothom. Ens amplia la informació el mateix Gentil Puig. 500.000, explica, és la xifra que globalment historiadors i especialistes acorden a donar d'espanyols que van haver d'exiliar-se a França. Els homes, uns 350.000, anaven a parar als camps de concentració a les costes franceses. Els 150.000 restants, dones i infants, eren enviats amb trens de bestiar cap al nord de França. Escoltem-lo.
1: 500.000, però molts altres van anar a... Alguns nens van anar a parar a la Unió Soviètica, d'altres van exiliar a Sud-amèrica, sobretot a Mèxic, que acollia també un grapat d'exiliats. No et sabria dir les quantitats que van anar ni a Moscou, ni a Rússia, ni a Unió Soviètica, ni a Mèxic, ni a Sud-amèrica.
0: El desplaçament, la Segona Guerra Mundial, l'alliberament a França i tot el que va continuar fins als anys 60 és principalment del que es parlarà a la xerrada i justament és la part del capítol 1 del llibre de Gentil Puig. El passat ens empaita, vicissituds d'un fill exiliat republicà. Un total de 272 pàgines on l'autor narra els records que l'han marcat durant la seva infància i adolescència de fill exiliat republicà a França. Primer a Tolosa de Llenguadoc i més tard explica a París.
1: Jo mateix tenia 5 anys quan vaig passar la frontera, el 39, i ara en tinc 92. El valor afegit, diuen, quan jo em presenten per fer aquestes xerrades, diuen que el valor afegit és que jo ho vaig viure d'infant i d'adolescent. Vaig tenir la sort que el meu pare va quedar com a hortelà o jardiner o pagès d'una propietat que era als afores de Tolosa, en el qual vam poder treballar la terra i tenir productes i viure d'aquest producte de la terra i de ser acollits per un burgès que ens va acollir donant feina al meu pare i allotjament a nosaltres quan érem infants.
0: Puig destaca la importància de treballar la memòria històrica que és tan important a tots els pobles, diu. El relleu, per això, cal que el prenguin els joves i les generacions que seguiran per evitar que una experiència com la que va haver de viure ell es torni a repetir. A més, declara estar molt preocupat pels diferents conflictes bèl·lics presents arreu del món. En el cas de la guerra entre Rússia i Ucraïna, confessa estar especialment preocupat. També diu pel que fa a la gestió de Trump amb Amèrica.
1: De dir que estem atacats de tot costat, i això és Europa i la democràcia europea que està atacada de mala manera per aquests dos extrems terribles, no? I per això sóc solidari de la lluita dels ucraïnesos que ens estan defensant encara d'una forma heroica. I fins i tot ja he volgut fer una cosa que encara no he fet, que és comparar la resistència dels 3 anys del feixisme dels republicans espanyols, del 36, del 39, amb la guerra que ells porten de fa 4 anys, que és diferent, no hi ha dubte, hi ha moltes coses diferents, però també n'hi ha de semblant.
0: La seva conclusió, salvar la democràcia per sobre de tot. Recordem que la xerrada serà demà dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Per acompanyar l'esmorzar. Per començar el matí ben situat. Per conèixer les notícies del dia. Per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret.
1: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. La biblioteca organitza una activitat destinada als més petits de la casa, als infants de 0 a 18 mesos. La idea és fer un tastet de diferents jocs de falda. La directora de la biblioteca, Gisela Ruiz, explica que a través d'aquests jocs de dits i mans, acompanyats de cantarelles tradicionals, es reforcen els vincles afectius amb la mainada i se'ls acompanya des dels primers mesos de vida en el camí de la lectura.
2: Tot això forma part del que anomenem l'etnopoètica, que són totes aquestes, per dir-ho molt senzill, les primeres literatures que posem a l'abast de l'infant, no? A partir de la paraula, de la cançó, del ritme, del joc amb les mans i els dits, etc. I que són la porta d'accés futura o l'inici del camí lector d'aquest infant. I per tant, perquè les fan

0: Famílies, vull recuperar tot aquest patrimoni cultural, farem aquests petits tastets.
1: El taller, que és gratuït, es farà demà dijous a les 11 del matí a la biblioteca i les inscripcions es poden fer al mateix equipament.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret. A Nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música.